èxits, música, clàssics, música. Antina Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Punt àlgid d'aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. Lleu 14 beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest acte és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com ara la pregària, que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleu 14 visitarà també la presó Brian i es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval. Lleu 14 culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir el viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com ara la salut mental i també l'acollida dels més desvalguts. També va condemnar la violència contra les dones i va alertar que els feminicidis són una realitat que cal afrontar tant personalment com a societat.
2: Tantes cròniques policiales todavía hoy reflejan un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones y en particular de violencia contra las mujeres que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad.
1: Pel que fa a les restriccions de mobilitat, des de les 7 del matí estan tancats els accessos a Montserrat, està tancada la BP-1103 al Bruc, a la Cruïlla amb la BP-101 i també amb la BP-1103 en direcció a Marganell i també la BP-1121 en direcció a Monistrol. A més, també se sumen les limitacions que ja havia ahir als entorns de la visita del Papa. I 45.000 estudiants s'afronten avui el segon dia d'exàmens de la selectivitat. Ho faran amb els exàmens d'Història i Filosofia, ara a primera hora, i a segona entre les optatives Anàlisi Musical, Dibuix Tècnic, Ciències Generals, Llengua i Cultures Llatines i també Matemàtiques. Per la tarda serà el torn de Biologia, Disseny, Funcionament de l'Empresa, Literatura Catalana, Tecnologia i Enginyeria. I Siemens ha atribuït les dues avaries d'ahir al Centre de Regulació del Trànsit de l'estació de França una intervenció de manteniment correctiu i assegura que encara investiga les causes d'aquest accident. Tant Adif com Rodalies i el Ministeri de Transports han anunciat accions legals contra Siemens.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana a Roquetes, dissabte 13, Festa Urbanització Els Pilans 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de boca ciutat de Roquetes i Festa del Caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la Festa Urbanització Els Pilans 2026, amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, Terra Viva entre l'Ebre i els ports.

creu a l'espai. Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. FM, xarxes, internet, aplicació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Punt àlgid avui de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família a Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del Pontífex i coincideix també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pere té altres també plats forts, com ara la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones i que ja comencen a arribar al lloc. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brians-1 una mica abans de les 11 del matí i després es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval. Xavier Gramunt, sotsdirector de l'entitat Ovinso, volíem dir Obra d'Integració Social, una de les entitats que participarà en aquesta trobada, ha explicat fa uns minuts a la xarxa quin és el missatge que volen transmetre-li al Papa pel que fa a l'augment de les addiccions.
2: És important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest per nosaltres és un recolzament molt fort. La patologia dual fa que pugui sortir de les addiccions. Bueno, pot sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix. En molts casos es trobem en situacions de cronificació que la societat no acaba de comprendre. I aquest és el gran factor que ens agradaria, des d'una altra veu com el d'avui, poder significar, no? Dir, ha canviat, la situació ha canviat i és important que la mirada que tenim sobre aquest àmbit també canvi a nivell social.
1: Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir el viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i també l'acollida dels més desvalguts. I pel que fa a les restriccions de mobilitat, des de les 7 del matí estan tallats els accessos a Montserrat. Està tancada la BP 1103 al Bruc, a la Cruïlla amb la BP 1101, la BP també 1103 en direcció Marganell i també la BP 1121 en direcció a Monistrol. A més, també se sumen les limitacions que ja hi havia ahir als entorns dels llocs que visitarà avui el Papa. I 45.000 estudiants s'enfronten avui al segon dia d'exàmens de la selectivitat. Ho faran amb els exàmens d'Història i Filosofia, ara a les 9, a segona entre les optatives, Anàlisi Musical, Dibuix Tècnic, Ciències Generals, Llengua i Cultures Llatines i també Matemàtiques, i de cara a la tarda serà el torn de Biologia, Disseny, Funcionament de l'Empresa, Literatura Catalana, Tecnologia i també Enginyeria. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana a Roquetes, dissabte 13, Festa Urbanització Els Pilars 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i Festa del Caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la Festa Urbanització Els Pilars 2026, amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, Terra Viva entre l'Ebre i els ports.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Punt àlgid avui de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del Pontífex i coincideix també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pere té altres plats forts, com ara la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà en una estona la presó de Brians-1, una mica abans de les 11 del matí. Anem a saber quin és l'ambient aquí a les portes de Brians, on hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. Anna, quin és l'ambient que respira? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Maria. Som a l'espera que a aquesta hora, d'aquí uns minuts, arribi el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i poc després també d'arribar el president català, Salvador Illa, tots dos. Hauran de rebre al Papa l'arribada del Pontífex. S'espera entre les 10 i 20 i les 11 del matí. I aquí, al centre penitenciari de Brians 1, esperen ja el Pontífex 80 interns, 22 d'ells són dones, i dues d'aquestes dones són la Montserrat i la Josefina, són les dues recluses que parlaran directament amb el Papa i traslladaran al Pontífex la seva crònica, la seva història personal i vital. La música tindrà també, Maria, un paper destacat al llarg de la visita del Papa, perquè l'acte s'obrirà amb una interpretació de la cançó Ayúdame a caminar, interpretada per les mateixes internes de la presó i en castellà, tot i que després també interpretaran els interns dues peces musicals en català. L'última, el Virulai, que servirà per posar el punt i final la cloenda d'aquest acte dins el programa de la visita del Papa a Barcelona i Catalunya. A aquesta hora sabem que el Papa es traslladarà a l'abadia de Montserrat en cotxe, però que té a la seva disposició un helicòpter per fer aquest trasllat, i en aquests moments veiem només la caravana de cotxes oficials, però tot apunta que ja ha arribat o està a punt de fer-ho el ministre de l'Interior.
1: Gràcies, Anna. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I 45.000 estudiants s'enfronten avui al segon dia d'exàmens de la selectivitat. Ho han fet amb els exàmens d'Història i Filosofia, que han començat a les 9 del matí. A segona hora triaran entre les optatives, volíem dir, d'anàlisi musical, dibuix tècnic, ciències generals, llengua i cultures llatines i matemàtiques. I per la tarda serà el torn de biologia, disseny, funcionament de l'empresa, literatura catalana i també tecnologia i enginyeria. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dissabte 13, Festa Urbanització Els Pilars 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i Festa del Caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la Festa Urbanització Els Pilars 2026, amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Benvinguts a la ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que coincidirà també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Pel que fa als actes d'aquest matí, encapçalarà també una pregària a l'abadia de Montserrat al migdia, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Ho farà després de visitar la presó de Brianzú, que serà la primera vegada que un pontífic visiti una presó a Espanya. Anem a saber quin és l'ambient a les portes de Brianzú. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. L'arribada del Papa es preveia fa 10 minuts. S'han complert aquests terminis, Anna, bon dia.
2: Hola, Maria. Sí, s'han complert els terminis. Fa 10 minuts que el Papa ha entrat aquí al centre penitenciari Brianzú, a Sant Esteve Sesrovires. Ja és dins del teatre de la presó. Acaba de saludar una de les recluses que ha intervingut davant el pontífex, Montse, que li ha fet arribar quina ha estat la seva història. I ara, en aquests moments, intervé l'alta, la segona reclusa que estava ja previst parlés i fes arribar la seva, el seu relat de dia, la seva història personal, és Josefina. Són aquestes les dues recluses que s'adrecen directament al Papa en aquesta visita que forma part del programa, el segon dia de la visita del Papa a Catalunya i Barcelona. Tot ha començat també amb un cant de benvinguda que han interpretat les internes i acabarà també amb la interpretació del Virolai. Així servirà per acabar aquesta visita que ha de durar uns 20-25 minuts aproximadament, una visita que inicia el segon dia d'aquest programa del Papa a Catalunya i a Barcelona, després que acabi la seva visita aquí a Brianzú. El Papa Lleó XIV iniciarà el seu trajecte fins a desplaçar-se a l'abadia de Montserrat. A aquesta hora us podem confirmar que aquest trajecte es farà amb cotxe, tot i que alguns mitjans de comunicació havien informat que aquest trajecte es faria en helicòpter. No és així. A aquesta hora us podem confirmar que es farà en cotxe, tot i que el pontífex té a la seva disposició un helicòpter per si de cas s'han de canviar els plans. Així que, Maria, aquesta és la situació. El Papa ja és dins del teatre de Brianzú, on es desenvolupa aquesta visita. Allà l'han esperat 80 interns, aproximadament. 22 d'ells són dones i dos d'aquestes dones són la Josefina i la Montse, les dues dones que han fet arribar.
1: Gràcies, Anna. Hem de tallar. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dissabte 13, Festa Urbanització Els Pilans 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i Festa del Caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la Festa Urbanització Els Pilans 2026, amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Benvinguts a la ràdio Antena Caro.

0: And I needed a free fall. We were never the same.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Perquè fa els actes d'aquest matí, en uns minuts, de fet, encapçalarà una pregària a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Connectem ara amb el nostre company, el Sergi Lladó, des de les portes de Montserrat. Es compleixen aquestes 8.000 persones? Hi ha molta gent. Sergi, bon dia.
3: Es compleixen, molt bon dia, Maria, però és que la notícia és que ara mateix el pontífex està entrant a l'abadia de Montserrat, està entrant a la plaça de Santa Maria, ho està fent amb el papa mòbil, descobert, està saludant a feligresos que es troben reunits a l'abadia de Montserrat des de les 6 del matí que han arribat els més matiners. Emoció i expectació ara mateix a Montserrat, perquè estan esperant tots els assistents veure entrar aquest papa, que està entrant ara mateix saludant a tots i totes, ho fa amb un somriure, preparat per entrar en l'abadia de Montserrat per primera vegada com a Lleó XIV, i ho farà per viure la salve del migdia, la pregària, per venerar la Moreneta i per reunir-se amb la comunitat benedictina. En aquests moments el pontífex està entrant a la plaça de Santa Maria de Montserrat, fort repic de campanes i molta emoció dels 8.000 assistents presents avui aquí a la Catalunya Central.
2: Gràcies, Sergi, estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I també un home ha mort aquest matí en un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona davant d'una oficina de DNI de la Policia Nacional després de rebre un tret al cap al mig del carrer. L'autor del fet ha pogut fugir del lloc i els Mossos d'Esquadra han obert també una investigació per tal de localitzar-lo. La policia disposa d'imatges del presumpte agressor i ha desplegat un operatiu de recerca. I més de 45.800 estudiants afronten avui la segona jornada de l'ESPAU a Catalunya. El dia ha començat amb els exàmens d'història o història de la filosofia i ara al migdia seguiran amb les proves de matemàtiques, llengua i cultura llatines o ciències generals. I de cara a la tarda serà el torn de biologia, literatura catalana, tecnologia i també altres matèries de modalitat. I Siemens ha atribuït les dues avaries d'ahir al Centre de Regulació del Trànsit de l'estació de França a una intervenció del manteniment correctiu i assegura que encara investiga les causes d'aquest incident. Tant Adif com Rodalies i el Ministeri de Transports han anunciat accions legals contra Siemens, a qui responsabilitzen de les incidències que ha afectat a milers d'usuaris. I des d'aquí, des dels butlletins de la xarxa, seguirem pendents també de l'evolució dels actes del Papa Lleó XIV. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dissabte 13, Festa Urbanització Els Pilans 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i Festa del Caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la Festa Urbanització Els Pilans 2026, amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Ara mateix el papa continua a l'abadia de Montserrat, on han assistit unes 8.000 persones per gaudir de la pregària del Sant Rosari, que just ha finalitzat fa uns minuts. En aquests moments el papa ja comença la seva intervenció. L'escoltem.
2: Avui, com a peregrins a Montserrat, manifestem el sincer desig de reafirmar el nostre servei a Déu Pare, que ens ha revelat Jesucrist, qui ens diu, qui acull un d'aquests infants en nom meu.
1: Bé, aquestes són les paraules de Lleó XIV en la seva intervenció, com sentíem en català, per saber com està evolucionant aquesta jornada. Tenim allà en directe el nostre company, el Sergi Lladó. Sergi, com està anant? Bon dia.
3: Doncs ara mateix ha acabat aquest Parlament del Sant Pare Lleó XIV, aplaudiments dins la Basílica de Santa Maria i també a l'exterior, on milers de fidels l'estan seguint amb molta atenció. Un cop finalitzi aquesta pregària, es durà a terme de seguida el cant de la Salve i també del Virolai per part de l'Escolania, i arribarà després el moment més esperat, quan el Sant Pare veneri la imatge de la Mare de Déu, la Moreneta. Després Lleó XIV sortirà al balcó per beneir a tots els fidels que hi ha a la plaça de Santa Maria de Montserrat, i després entrarà a un dinar privat amb la comunitat benedictina de Montserrat.
1: Gràcies, Sergi, estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I un home mort aquest matí en un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona davant d'una oficina de la Policia Nacional, després de rebre un tret al cap al mig del carrer. L'autor dels fets ha fugit i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per localitzar-lo. De fet, en l'operatiu han trobat l'arma del crim, un carregador i també bales en una parada d'autobús de la plaça de Gala Placídia. També hi havia un cas de bicicleta que portaria l'agressor, que ha pogut, com dèiem, fugir, i l'estan buscant en aquests moments. I més de 45.000 estudiants afronten avui la segona jornada de l'ESPAU a Catalunya. El dia ha començat amb els exàmens d'història o història de la filosofia, ha seguit amb les proves de matemàtiques, llengua i cultura llatines o ciències generals, i a la tarda serà el torn de biologia, literatura catalana, tecnologia i altres matèries de modalitat. I la direcció de Nissan ha plantejat reduir l'ERO a Catalunya de 211 a 195 treballadors afectats després de les negociacions amb els sindicats de l'empresa.
0: Notícies en xarxa.
4: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
6: Parlem ara d'activitats que es portaran a terme a Roquetes aquest cap de setmana. Concretament, aquest dissabte, dia 13 de juny, la Societat de Caçadors La Perdiz Roquetense realitzarà el tercer concurs de reclam de boca. Per a parlar d'aquesta activitat tenim aquí als nostres estudis, precisament, el president de la Societat de Caçadors La Perdiz Roquetense, l'Àlex Ferrer. Hola, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: I també ens acompanya el seu vicepresident, Marc Casanova. Hola, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia.
6: I també la regidora Sònia Andrade, que és la regidora de Turisme i Esports. Hola, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
6: Com diem, aquest dissabte ja es porta a terme la tercera edició d'aquest concurs de reclam de boca. Abans de parlar de les novetats i tot el que ha programat per en aquest dissabte, si haguéssiu de fer una mica de valoració de les anteriors edicions, quin resultat ens donaria?
7: Bueno, vam començar així el primer any, ja en farà tres, una mica com a prova, per fer-lo així, anem a provar de fer un concurs, per fer una activitat així com ens unigués a tots els socis una mica més. I va funcionar molt bé, la veritat que va funcionar tan bé que ara ni mos plantegem fer-lo o no fer-lo, és pensar quines novetats afegim o quins actes de més fem. Ja està bastant consolidat i tenim la intenció d'anar-lo fent tots els anys, perquè hem vist que crea molt de caliu, que mos uneix bastant, donem a conèixer altres facetes de pues, l'activitat que fem dia a dia, i funciona bastant bé. I, bueno, ara parlem de les novetats que en tenim bastantes per enguany.
6: Perquè això del reclam de boca ja hi ha tradició aquí, és difícil de fer. En què consisteix?
7: Sí, la veritat que com aquí és una zona on la caça del tord se dona bastant, doncs el reclam va bastant lligat, i sí que la majoria de socis podríem dir que l'utilitzen, però no tots després s'atreveixen a participar a un concurs, però sí, sí.
6: Marc, en què consisteix? Com se fan aquests xiulits?
8: Home, aquí, com que el nostre terreny, són més vergonyosos, però un cop saltes al País Valencià, allí ho desenvolupen molt bé. I això se tracta d'un xiulet que es fa en llautó, te'l fiques a la boca i comences a produir un cant específic, que cada un se pot criar el seu. I d'aquí ve el concurs de reclam vocal.
6: Vosaltres ho domineu, això, o també sou vergonyosos?
8: Som vergonyosos.
7: Fem el que podem.
6: Suposa que també de l'Ajuntament, entitats com la Societat de Caçadors, que, per cert, quants de socis sou?
7: 550, 560 estem... Por ahí. No sé exacte, ara no recordo el número, però sobre esta xifra.
6: Com dia, Sònia és una entitat bastant potent, no? Bastant de socis i molt activa, pel que es veu, també.
9: Sí, la veritat és que hasta ara han sigut una de les entitats que tenien més socis, ha sigut la entitat esportiva amb més socis. Després l'activitat d'ells, la veritat que n'hi ha una part desconeguda, no? Que espero que avui també la faiguin conèixer, no? Tot el que fan. I després ha estat també el concurs, no? Del reclam, que va ser com un inici, no? De fer la festa, una festa també perquè tots els socis, no? Siguen una mica el que no ha dit a l'ell, no? Que tots vinguin i tinguin el seu espai, i bueno, fan diverses coses, inclús cada any fan més coses. Va ser un orgull per a mi, no? Perquè va ser la primera vegada que estava jo de regidora ja, quan van fer la proposta de fer este concurs de reclam, i la veritat que no l'havia sentit mai, i quan vaig anar, doncs me vaig quedar sorpresa, no? Sobretot, els grans són vergonyosos, no? Aquí al nostre territori, però els petits... Ja vam tindre una exhibició de cant als Premis Esportius d'aquest any. Els petits comencen amb molta força i sense vergonya, que és el fonamental, i espero que sí que siguin així. Molt agraïda per a tot el que fan i, bueno, a donar-los ànims i suport, com sempre.
6: Així, si venim a aquest dissabte, a quina hora i a on hem de fer cap?
7: És al casal de la Raval de Cristo i començarem a les 6 de la tarda en el concurs, i després anirem ja fent totes les activitats per acabar en el sopar i la festeta en DJ.
6: Però si us sembla, anem a desgranar els actes que podrà veure la gent aquest dissabte al casal de la Ravaleta.
8: Primer que res, començarem en el concurs. Penso que comencem a les 5 i mitja, les inscripcions.
6: Moltes?
8: Doncs de moment, com no diem que se puguin apuntar. Tal com anirem venint, anirem apuntant i verem la quantitat de participants que tenim. Més o menys tenim un compteig dels que poden arribar a vindre entre 15 o 20 participants, suposo que estiguin segurs.
6: Participants del territori? De fora,
8: del territori i de fora. De fora ja m'on vindran 9 de segurs del País Valencià, que m'ho han dit que pujaran, i dos nenes pujaran també per concursar. Ja veuré si els petits de per aquí el terreno s'animen i poden vindre. I després acte seguit ja començarà dins per a no reclam vocal, i fora pels petits dels socis o dels roquetencs que vulguem vindre, farem activitat juntament amb el petit príncep, i a part ficarem una colxoneta per quan s'acabi l'activitat i anirem fent durant la tarda.
6: Perquè aquest concurs de reclams dius que ve bastanta gent de fora, això és que els premis són importants?
8: Sí, tot va començar, el que dies abans, una festa per iniciar, allò per espentejar, perquè portàvem molts anys sense fer res a la ciutat, i vam dir, fem el concurs, i vam començar fent uns bons premis i en molts de col·laboradors, i vam dir, doncs, continuarem així, que això és el que porta, allò, dona més imatge. I a poc hem anat veient que ha vingut més gent de fora, puguem dir, els premis valen la pena, i ja et dic, no, la garantia dels premis no baixaran, sinó pas que augmentaran, i ja veure com se dona tot.
6: Suposa que, clar, els col·laboradors són importants, no?, al muntar un esdeveniment com aquest.
7: Sí, sempre hi ha molta feina quan muntes alguna activitat així, i tota col·laboració, tota ajuda, tothom que ens ajuda en el que pot, s'agraeix bastant, perquè requereix bastanta feina.
6: Què és el que més agrada de tots els actes que heu preparat per aquesta festa, per aquest concurs?
8: Bueno, lo que més agrada és que no és el concurs.
6: El concurs en si.
8: El concurs, perquè el que et dic, al escenari és tan vergonyós veure la gent com... Perquè ja et dic, venen gent molt bona a tocar. I a part de que veus, aprens el que aquí no veiem. I pareix que no, als que ens agrada això, disfrutem.
9: Bé, els que agrada i els que no, perquè
8: que no.
9: Jo no l'havia vist mai, i la veritat que els dos anys que he anat m'ha encantat, perquè a més si tanques els ulls és que estàs sentint, no?, el pardalet, estàs sentint, no veus la persona que ho està tocant, és molt curiós, molt curiós. Jo faria vindre la gent, i que, si no vol participar, per lo menos que vingués com a curiositat a veure-ho, sí.
6: Dieu que els més petits és els que més els agrada, això podem dir que és el perfil de la societat, els més petits, o quin perfil de gent és?
8: El perfil de gent ara està més de, del 55 per amunt. Desgraciadament, cada vegada som menys joves que estem a la societat. Inclús me penso que des dels que estem a la Junta tots som joves, menys dos o tres veteranos, però això sembla menys. La joventut cada vegada vol menys caçar, però bueno, nosaltres hem que aconseguir que cada dia això torni a donar un passet davant i canvia.
6: Perquè a banda de caçar també podem dir que la societat de caçadors La Perdiz Roquetense se'n cuida de l'ecosistema, de l'entorn, és a dir, que a banda de caçar també, per exemple, poseu aigua per als animals. Quins són aquestes tasques que feu des de la societat?
7: Sí, les tasques de manteniment del medi podem dir que funcionen durant tot l'any i van doncs, des de posar durant l'estiu i els mesos més secs anar rellenant les basses que tenim construïdes pel cotó d'aigua, que això a l'estiu és continu, perquè si omplim al començament de setmana, al final ja s'estan secant, s'ha d'omplir contínuament. I llavors el que també fem és sembrar camps perduts per a facilitar una mica d'aliment doncs, a les perdius que repoblem i als animals que durant els mesos d'estiu és una mica complicat trobar res. Llavors també anem ajudant els agricultors quan tenen algun tipus de dany als seus cultius, doncs, en el que ens requereixen, a cadascú li fem un tipus d'actuació per al que ens demana, i fem tasques de manteniment del vedat doncs, durant tot l'any, els 365 dies.
6: És a dir, que teniu bona relació amb els pagesos. Quines sí. són les actuacions que us solen demanar?
7: Sí, la relació és molt bona i tenim molta comunicació i, doncs, bueno, ens diuen doncs, que ens comuniquen que a determinada zona de la seva finca tenen doncs, danys de conill o de porc senglar i llavors nosaltres i mirem a veure quin tipus d'actuació podem fer per la finca doncs, on està situada o quin tipus de dany té i col·laborem en el que ens demanen.
6: El porc senglar està creant molts de mals de caps aquí al nostre terreny.
8: Home, enguany la temporada ha anat molt bé de jabalí i a veure, esperem que durant l'estiu se mantinisqui un poquet, però bueno, tot i així els animals baixen a la fresca perquè per dalt hi ha molta seca i ens tocarà actuar segurament.
6: I en definitiva, el balanç de la temporada quin seria? Com ha anat?
7: Bueno, a nivell de jabalí ha sigut una temporada rècord, han fet més batudes que mai, estem parlant de 22 o 23 batudes i s'han fet bastants de jabalins i bueno, més que res esperen això per ajudar a reduir els danys als conreus, a les carreteres, pues, tot el que anem fent aquest tipus d'actuació.
6: Comentaves que teniu cura de l'ecosistema, del medi ambient, reomplint aquestes bases d'aigua, sembrant camps que estan abandonats, sí. Això vol dir despeses, no? Tot això ho sufragueu des de la societat?
8: Sí, sí. Unes grans despeses, que veig que no, però se'n van, a l'estiu se'n va, perquè tal com dia, a l'estiu, com més calor fa, més ràpid se'n va l'aigua, i més animals veuen també, perquè no veuen només jabalins i perdius, veuen tot tipus d'animals cinegètics, des de ratolins hasta les àguiles, per això que fem una acció per tota la fauna, no només pels animals que cacem. I peix que no, però com més calor, més aigua beuen, més tenim que més participen altres en omplir bases, i peix que no, però ha augmentat el gasoll, ha augmentat tot, i això que veia és borda més, però bueno, de cap... Tirem avant.
7: Les despeses són altes, sí. Les despeses.
6: Sònia, una entitat que té cura del nostre territori, no? Del nostre
9: sí, municipi. Sí, nosaltres ja ho fiquem en valor això i hem tingut alguna reunió i en properes ja es mirarà tot el que poguéssim ajudar i col·laborar, doncs, bueno, ja se farà, no? Se tirarà endavant, perquè, bueno, jo el que us he dit és que aquesta proposta hi ha molta gent que no coneix tot el que fan, no? Que no és només anar a caçar, és també que moltes vegades hi ha hagut crítiques, no? Dels caçadors i després som els primers que truquem i diem, que tinc un animalet que no és del territori o hauria d'estar dalt al port i està per aquí bambant i està fent mal o està cruzant la carretera. Som els primers que els truquem i que van i solucionen el problema, no? Dins de tots els medis que tenen i sempre actuen en coneixement i en causa i solucionen el problema, i sí que hem d'estar agraïts, no? I després, pues, això s'ha de veure.
6: Abans comentàvem el tema del perfil dels socis de la societat de caçadors, La Perdiz Roquetense. Parlàveu que no hi ha gaire gent jove, però de fet, gent jove que ha estat premiada als Premis Esportius de la ciutat de Roquetes, no?
9: Sí, clar, l'anterior edició, no esta última, sinó l'anterior edició, la Cinta va ser, no?, la premiada com a esportista de l'any a la ciutat de Roquetes, no?, una noia en tir, no? Una, sí. Sobretot un esport que és molt minoritari, sobretot en dones, és poc femení, molt minoritari, i vam demostrar una vegada més que és una entitat que té potencial, no? Que a més fica uns valors molt importants, no? Dins del grup femení, dins de tot. Però això m'ha fet gràcia que vinguessin dos noies, no? Has dit, a fer sí, el concurs del reclam.
8: Justament, per... si no falla, pujant dos xiquetes.
9: Dos xiquetes,
8: van, xiquetes. I espero que per aquí, a veure si...
9: N'hi ha aquí, de xiquetes, que ho fan?
8: N'hi ha, però... tenen un festival, tenen un festival de ball i me penso que no les podrem veure, però bueno.
9: Vale, veure, no si perquè hora. Veus, això també motivarà una miqueta, sí. Però que també veiem que no és un esport que fins ara ha sigut una mica més masculinitzat, no? I sí. Que això també s'ha d'enfocar d'una altra manera i crec que és important, no? Pues irà un guatx veure-les.
6: Si que heu de fer una mica de promoció de la vostra entitat, alguna persona que ens estigui escoltant i estigui pensant en fer-se soci de l'entitat, de quina manera els explicaríeu en arguments del que fa la societat per a que s'apuntessin?
7: Bueno, al final la societat té un paper, jo crec que molt important en la conservació d'este medi que estem comentant tot el rato, perquè al final pot parecer contradictori, però perquè hi hagi vida al camp és necessari que es facin accions com aquestes que diem d'anar posant aigua, anar sembrant, perquè com Marc dia és tot una cadena, no només veuen els conills o les perdius, sinó que els animals que s'alimenten de conills pues, se beneficien que hi hagi conills al camp, i per a que tot estigui en vida o en moviment és necessari aquest tipus d'accions. Llavors les persones que estan així dubtant pues que s'animen, que s'apunten a societat, que convencirem millor, i el relleu és el que més complicat tenim últimament. El número de socis de l'entitat està prou estable, però la previsió en els pròxims anys potser sí que és més de davallada, perquè el relleu és el que està una mica més complicat ara.
6: És a dir, Marc, que necessitem socis a l'entitat? Com podem tindre més socis?
8: Us fan falta valents i en ganes, que tal com deia Sònia, el problema de que tenim els caçadors que no ensenyem el que fem. Durant l'any n'hem fet molta cara de feina, no és només caçar. La temporada és molt curta i quan s'acaba la temporada ve molta feina detrás, que això no ho sap ningú també. I un dels problemes és això, que no hem demostrat el que fem durant l'any. I potser és el que tenim que començar a aprendre, a ensenyar el que anem fent, que anem per bon camí des de societat i federació i Generalitat, que d'aquí per acabant espero que poguéssim arribar a les escoles i ensenyar més que menys el que es fa al camp, no és el que es fa.
6: Perquè quins requisits hauria de tindre una persona per a fer-se soci?
8: Per a fer-se soci, més que res, a ser del poble, perquè cada societat, com diguéssim, és del seu municipi, i aquí tens que estar empadronat al poble o tindre una finca de més de 18 jornals. I en això es podria fer automàticament soci.
6: Ha de tindre ja un arma o...?
8: No cal, només tindre llicència d'armes ja pot fer l'acció de caçar, perquè anar en un gos i un gallato ja és fer l'acció de caçar.
6: En definitiva, hem conegut més com funciona aquesta entitat, la Societat de Caçadors La Perdiz en Roquetense. A mi m'agradaria, per acabar, que cada un dels nostres convidats avui aquí en aquesta taula fessin la seva invitació personal per a que aquest dissabte s'apropiguin al Casal La Ravaleta a veure aquest concurs de reclam de boca i totes les activitats que hi haurà al voltant. A veure, com a vicepresident, Marc, què ens diries?
8: Jo que diria, pues, tot aquell soci, que n'hi ha molt de socis que no han fet d'un passant endavant allò que diuen, anem a veure què és esta festa, que vinguen, i si tenen nets o tinguen qualsevol nen que vingui, que també hi haurà activitat per ells, mentre, per exemple, el iaio o el fill estigui mirant el concurs del tor, els nens poden entrar i sortir perquè no es faci molt pesat i passar un bon rato, i després sopar, farem musclada, fideuades, tenim carn de caça que cuinarà el responsable del jabalí, Jordi, i et dic, és un passet més per conèixer-nos i passar un bon dia.
6: Àlex, tu què ens diries?
7: Sí, qui estigui dubtós de vindre o no vindre, que s'anime, que és una cosa curiosa de veure, i a més si després tenim una degustació de carn de caça, sempre és una bona oportunitat per a passar-ho bé.
6: I Sònia, com a regidora de Turisme i Esports?
9: Bé, jo diria que és una part, no?, per a poder conèixer-los, no?, demanar informació del que fan, del que estàvem parlant ara, de totes les activitats que fan, tant si ets soci com si no, un acompanyant d'un soci, no?, que vinguen. A més, se menja molt bé, estan amb molt bona gent, xalaran molt, i a més, pues, poden passar un bon dia en família, no?, que és de la que es tracta.
6: Doncs ja sabeu, aquest dissabte per la tarda, a partir de les 6, tenim aquesta tercera edició del concurs de reclam de boca i diferents activitats en aquesta festa del caçador que ha preparat la Societat de Caçadors La Perdiz Roquetense. I ens ho ha explicat el seu president, l'Àlex Ferrer, el seu vicepresident, el Marc Casanova, i també ens ha acompanyat la regidora de Turisme i Esports de Roquetes, Sònia Andrade. A tots tres, moltes gràcies per haver vingut i que vagi molt bé aquesta festa per aquest dissabte.
7: Moltes gràcies.
4: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
6: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Lluís Mi Pérez.
10: Bon dia. Dimecres de temps una mica variable en el cas de les Terres de l'Ebre, sobretot pel que fa al vent, ja que ha tornat a entrar una mica el vent de dalt, però durant aquesta tarda i aquesta vesprada tornarem a tenir un vent més de xaloc. Aquest vent de dalt que anirà fent neteja dels núvols que encara romanen a molts indrets, però s'han d'anar obrint moltes clarianes. Al llarg d'aquest matí, d'aquest migdia, el sol serà molt més present. Alguns núvols quedaran enganxats cap al massís del port. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda arribarà a caure algun ruixadet ja a la banda de Castelló, cap a l'Alt Maestrat, sobretot, algun remet, però d'una forma molt local. A la resta de contrades de l'Ebre, en aquest cas, no esperem que hi plogui, i sí que tinguem aquest vent més de sud al llarg d'aquesta tarda i vespre, com dèiem, un canvi de vents que també portarà alguns núvols més baixos al delta, poc importants. La temperatura suau, càlida, però de moment no pas amb una calor molt intensa. Costarà passar dels 30 graus a molts indrets. En vista el dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent, la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
11: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més, alternat català i castellà en els seus discursos, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
2: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
0: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita del papa serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
3: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
0: Maten d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
3: Un home ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
4: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
3: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats han anunciat que s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
0: En cultura, Fira de Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i de celebració.
3: Més de la meitat de companyies s'estrenen en aquest certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
0: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina. Joan Barberà.
5: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per un gol a dos. L'última Lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997, el rival en aquesta final, el Liceu Gallec.
0: I molt pendents del temps en aquesta jornada, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. A Artesa de Segre, també 10 litres, a Cantoni Gros, o en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent, i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puigcercal. I quan més cap al sud anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent, la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: el so de la històrica visita de Lleó 14 a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó 14 ha llançat un missatge d'amor cap als altres, també a través de les xarxes socials. A aquesta hora el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà hi tenim el nostre company de Canal Taronja Noia, Sergi Lladó. Bon dia, Sergi.
1: Molt bones. El papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. És el segon pontífex que visita l'abadia en el marc del seu primer mil·lenni. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
2: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calumnies, e que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics, i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
1: Tot l'acte que estava previst avui a l'abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el papa ha arribat amb el papa mòbil, descapotat als vols de les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la salve, i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat. Com dèieu, ara mateix el papa Lleó XIV es troba dinant amb la comunitat benedictina de Montserrat.
0: Això passa en aquests moments, Sergi, però avui des de primera hora més de 8.000 persones han volgut assistir a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient, podríem dir, que d'il·lusió i de nervis. Ja des de primera hora els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex a l'hora d'entrar al monestir i fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per tal d'assegurar-se un lloc privilegiat. Sergi, tu... has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: He parlat amb algunes d'aquestes persones i és que no només hi havia gent d'arreu de Catalunya, de les comarques de la Catalunya central, sinó de totes les províncies del país, però és que també ha vingut gent d'altres comunitats autònomes de l'estat espanyol i també gent d'arreu del món que ha viatjat expressament a Catalunya per veure de prop el papa Lleó XIV.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximament, Montserrat próximament, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Després de la intervenció del papa Lleó XIV, que ha fet al balcó de la façana del monestir de Montserrat, dirigint-se als fidels, en aquest cas només ho ha fet en llengua castellana, un cop el papa s'ha acomiadat dels fidels i els ha venerat, aquests han començat ja a marxar i a hores d'ara tots estan baixant a comptagotes, hem de dir, amb el cremallera i l'aeri, perquè són els dos únics vehicles amb els quals avui es podia accedir i sortir del recinte de l'abadia de Montserrat.
0: Moltes gràcies, Sergi Lladó, de Canal Taronja Noia, per aquesta feina excel·lent. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna, com ha anat?
7: Bon dia, Marta. Doncs ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complementària i diferent al viatge oficial del Papa a Barcelona i Catalunya. Recordem que la visita a Brians ha estat la primera parada en el seu segon dia, precisament en aquest viatge. Els reclusos, els interns, han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del Papa. Han estat dues, les recluses, dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals s'han traslladat al Papa el que significa estar privat a llibertat. Quina ha estat la resposta del Papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
2: Hoy Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: Una visita, Marta, que ha complert de manera escrupulosa l'horari previst. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el president català, Salvador Illa, han estat els encarregats de donar la benvinguda en la primera visita que un pontífex fa a una presó espanyola.
0: Importantíssima visita en una agenda tremendament atapeïda, que és la que té avui el pontífex a Catalunya. L'acte central d'avui, però, serà la benedicció, serà aquesta tarda, de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint justament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. És un acte que també serà multitudinari, com ho ha estat el de Montserrat, i estarà precedit d'un recorregut en papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellvés a la Sagrada Família ha passat tot el matí recorrent aquests carrers que ja es preparen per l'acte d'aquesta tarda. Molt bon dia, Carina. Quin ambient es respira?
9: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el Papa Mòbil. El recorregut farà el pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com a carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i bolardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el pontífex des de primera fila i són molts els que venen de fora.
10: Venimos desde Onda, entonces pues lograr tener una buena visión.
11: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el Papa Mòbil.
12: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
13: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
9: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó 14, però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
14: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
9: El Papa Mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans d'anar cap al temple, però, Lleó 14 visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval. Ho farà per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el Papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 4:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El Papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
0: Com sentíem, una de les entitats que participaran en aquesta trobada és Ovinso. Són sigles que responen a obra d'integració social i acumulen més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social.
16: Acompanyen joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. El sotsdirector de l'entitat, Xavier Gramunt, ha explicat en declaracions a la xarxa la importància d'aquesta visita papal.
17: És important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar a Brians, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix.
18: Notícies en xarxa.
0: Entrem en crònica política, però no deixem del tot la visita del Papa, perquè Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats a to al Congrés dels Diputats i ha estat només dos dies després que el Callao 14 demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
20: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
21: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir, ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
19: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
22: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
21: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso d'aquestes llengües en les institucions comunitàries.
19: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
0: Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Llau 14.
16: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home ha batut un altre a trets i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria de policia fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest.
16: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
23: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
16: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: A la Bisbal d'Empordà, una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes del jutjat per denunciar inacció de la justícia en el cas del jove de 23 anys que va morir fa dos fixant unes barques a les boies de la platja de Sarriera de Begur. No entenen per què no s'han cridat a declarar els responsables del Club Nàutic, malgrat l'informe demolidor de treball. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
3: Familiars i amics del jove que va morir fixant bolles a Begur s'han concentrat per denunciar que en 2 anys la causa no ha avançat. Asseguren que l'informe de treball és demolador. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. L'advocada de la família, Paz Rodríguez, lamenta que no s'hagi citat ningú a declarar.
4: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de 2 años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club, ni siquiera a las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
3: No entenen per què la jutgessa que porta el cas encara no els ha atès. S'han concentrat davant els jutjats per reclamar justícia. Volen saber la veritat del que va passar. Marta Cabanyó és la mare del jove.
5: I cada dia que passa, doncs és un dia més en aquesta vida que tenim que esperar i esperar i esperar i esperar. I no, ja volem respostes, volem respostes.
3: El següent pas, si res canvia, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta que ahir es va fer fora de currículum i que va causar gran confusió. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
6: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
24: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat, i ho he respost tot. Jo crec que bé.
25: Les preguntes eren com bastant àmplies i a l'haver bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
26: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després, com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
6: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el comitè de l'ESPAU ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, una aposta clara per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
27: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
28: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic. I el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
27: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una 80 de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
0: Comèdia, dansa, moda i art contemporani complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona. Serà del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro, bon dia.
29: Bon dia. Així, per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
30: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
29: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
0: I és moment per a la informació esportiva. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga masculina.
1: Bon dia, Marta. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final serà el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Borón. Són declaracions a la xarxa.
2: Treball i solidaritat. Són una mica aquest ADN de l'Igualada i que es va crear ja a les èpoques dels 90 amb Figueroa, Tarrida i Pont com a tècnics i que Marc Montaner, que mamadi ha begut aquest de l'escola de Tarrida i de Pont, que una miqueta també són els seus consellers, és això, és lluitar-ho tot, treballar-ho tot, tots els detalls, intentar tenir-los controlats, i doncs bé, i sobretot hi ha una cosa que en aquest club no es permet, no donar-ho tot. Per tant, si tu dones tot i l'equip rival és superior, té més qualitat i està més encertat, se'l felicita i ja està, però que no es pugui dir que tu a la pista no ho has donat tot.
1: I ahir es va acomiadar del Barça després de 16 temporades l'experimentat i destacat porter Sergi Fernández.
7: Emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida, i alhora doncs molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol, o si més no una última batalla al Palau, no?
1: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final, i a les 9 de la nit el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballar és el tècnic del conjunt català.
8: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
1: En bàsquet, en el món de la cistella, a les semifinals de la Lliga ACB, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria. Ahir, en el primer partit de les semis, el Barça va guanyar clarament el Tenerife per 167. També en bàsquet destaquem que el Kitsanàs Manresa ha anunciat el fitxatge de l'alè Pablo Tamba, que arriba de la Lliga Universitària dels Estats Units.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petitíssima pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori. Temporada 2026-2027.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
11: Alanada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
12: Una alanada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
11: Un impuls.
12: Un refugi.
11: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
12: I fer-se sentir.
11: Això és el que volem que sigui l'Alanada.
12: Ens acompanyes?
13: L'Alanada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
14: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
15: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
31: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
14: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Lleó 14 s'ha retrobat avui amb la Verge de Montserrat en una visita històrica que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, d'aquí el Papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat.
2: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials.
1: Una agenda atapeïda avui, la del Sant Pare. L'acte central d'aquesta visita serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, un acte que també serà multitudinari i que estarà precedit d'un recorregut en papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La nostra companya Carina Bellvés a la Sagrada Família.
3: Doncs a 3 hores i mitja de l'arribada del papa mòbil al barri de l'Eixample, hi ha més policia per metre quadrat del carrer Rosselló, que de vots agafant lloc per veure el pontífex. Un fort dispositiu de seguretat per on passarà el papa mòbil, que fa que la fotografia sigui ben inusual. Són molts però qui esperen des de primera hora del matí a primera fila per donar la benvinguda al Lleó 14. Escoltem defensors i detractors d'aquesta visita, entre ells veïns que es veuen afectats pel fort dispositiu de seguretat que ha tret vehicles i contenidors del barri.
4: Estoy acá porque es el segundo papa que voy a ver en mi vida y creo que es un acontecimiento mundial muy espiritual.
5: Soc una veïna del carrer Marí que no estic d'acord en la visita del papa. No calia tant trasbals.
3: L'inici del recorregut del papa mòbil fins a la Sagrada Família arrencarà a 6:45 des del carrer Rosselló amb Passeig de Gràcia.
1: Gràcies, Carina, n'estarem molt pendents. Segon dia avui de la selectivitat per més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària. Al matí s'han examinat d'història i filosofia i d'algunes assignatures optatives. Per cert, que avui universitats ha anunciat que s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir. I Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus en l'esperit de la festa i la celebració. Més de la meitat de companyies s'estrenen al certamen del 10 al 13 de setembre, una aposta clara per la renovació dels nous talents. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana a Roquetes, dissabte 13, Festa Urbanització Els Pilars 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i Festa del Caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la Festa Urbanització Els Pilars 2026, amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports. No me senta bé la penúltima.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dissabte 13, Festa Urbanització Els Pilars 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de boca ciutat de Roquetes i Festa del Caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la Festa Urbanització Els Pilars 2026, amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. A hores d'ara, Lleó 14, visita la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval de Barcelona per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. És una trobada en diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Allà hi ha la nostra companya Esther Minguell. Bona tarda.
2: Bona tarda, en marxa aquí a la parròquia de Sant Agustí, la trobada de Lleó 14 amb prop d'un centenar d'entitats socials que treballen amb persones vulnerables. Juntament amb la visita a la presó de Brians, aquest acte és un dels més socials de la visita que fa el Papa a Catalunya. Tres representants d'institucions, Càritas, Obinso i les religioses adoratrius expliquen les problemàtiques de les persones que tenen, vinculades amb la pobresa, addiccions i també dones que han exercit la prostitució. També està previst que un nen que viu aquí al Raval li expliqui i llegeixi una carta explicant les dificultats de la seva família. Com sabeu, el Raval és un dels barris més vulnerables de Barcelona. Aquí, en aquesta parròquia, precisament, cada migdia se serveixen dinars a 400 persones que visiten aquest menjador. Aquesta parròquia està regentada pels Agustins, que és l'ordre a la qual pertany el Papa, i aquí fora de l'església, a la plaça Sant Agustí, centenars de persones encara esperen per saludar-lo de nou quan surti de la parròquia. Ja ho han fet a la seva arribada fa doncs, aproximadament mitja hora, amb crits aclamant-lo.
1: Moltíssimes gràcies, Esther, i més temes a banda d'aquesta visita del Sant Pare, de la qual estem molt pendents i anirem seguint durant tota aquesta tarda. El govern mantindrà les restriccions per contenir la pesta porcina africana a l'àmbit de Collserola i els seus voltants, almenys fins a finals de l'estiu. Així ho asseguren fons del Departament d'Agricultura després de la reunió que ahir dimarts van mantenir el conseller Òscar Ordeig amb representants dels municipis afectats per aquestes mesures. Entre aquests ja Sant Cugat del Vallès, que ha assegurat que es va posar, això sí, sobre la taula l'opció de fer més proves pilot amb reobertures controlades a determinats espais. Des d'Agricultura, però, no confirmen aquest extrem i mantenen que no es valorarà fins a finals d'estiu. I efectius d'emergència busquen una submarinista que ha desaparegut al cap de Creus després que el corrent l'arrossegués mentre feia immersió. L'avís s'ha rebut quan faltaven 10 minuts per les 12 del migdia. Segons els bombers, qui ha donat l'alerta ha estat el seu company. Tots dos es trobaven fent immersió a la zona de l'illot de Sescalladora, situat en plena reserva natural, quan el corrent se l'ha endut. Ell ha pogut tornar a la barca i ha pogut avisar perquè ella havia desaparegut. Darrer punt, Girona xifra en un 61% el percentatge a la ciutat durant el 2025, que són 10 punts més que el 2023 per la neteja. L'Ajuntament ha fet públiques avui les dades de l'any passat, situant la ciutat mitjana amb més de 100.000 habitants a Catalunya.

Aquesta setmana a Roquetes, dissabte 13, Festa Urbanització Els Pilars 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de boca ciutat de Roquetes i Festa del Caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la Festa Urbanització Els Pilars 2026, amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.

Aquesta setmana a Roquetes, dissabte 13, Festa Urbanització Els Pilans 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i Festa del Caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la Festa Urbanització Els Pilans 2026, amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, Terra Viva entre l'Ebre i els ports.

Aquesta setmana a Roquetes, dissabte 13, Festa Urbanització Els Pilans 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i Festa del Caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la Festa Urbanització Els Pilans 2026, amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports. No me senta bé la penúltima. Antena Cara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Papa Lleó XIV ha arribat a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona per celebrar la missa, que tot just comença ara, aquesta missa del centenari de la mort del seu arquitecte Antoni Gaudí, i van inaugurar la Torre de Jesús, la més alta del temple i de totes les esglésies catòliques del món. Després de la cerimònia a la parròquia de Sant Agustí al Raval i enmig d'un bany de masses al carrer Rosselló amb Papa Mòbil, ha estat rebut pels reis d'Espanya, el president del govern espanyol Pedro Sánchez i els presidents de la Generalitat i del Parlament i l'alcalde de Barcelona, entre d'altres. Es tracta de l'acte central del Papa a Catalunya i el motiu principal per haver escollit aquesta data. Un acte que seguiran o estan seguint ja 4.000 persones, unes a fora, i 3.000 que han pogut accedir a la Basílica, que són, han estat convidades amb invitacions repartides a parròquies de Barcelona. S'acosta l'estiu i el perill de foc al bosc. Netejar el sotabosc és una de les mesures més efectives per la prevenció d'incendis. Avui s'ha culminat a Sora, a Osona, un projecte que està cofinançat per la Unió Europea en col·laboració, entre d'altres, per la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Escoltem, en té més detalls, Guillem Rico, del 9FM.
2: A la finca La Casa Nova de Sora han recuperat 80 de les 300 hectàrees que tenen per a pastures. A través d'ajuts com el Life Agro Foradap van fer les primeres neteges i llavors n'han fet el manteniment, primer amb cavall, després amb vaques i ara també amb cabres. És una forma per fer compatible la gestió forestal i la ramaderia, que serveix també per prevenir incendis. Mercè Homs és responsable de l'explotació i Jordi Fàbrega, el diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona.
3: Ho fem per recuperar pastures que antigament hi havien set i per prevenció d'incendis, evidentment.
4: Aquesta combinació de com s'ha pogut gestionar tot un bosc que tenia una densitat molt alta a nivell de massa boscosa, molt combustible, i que això és susceptible que si hi ha molta concentració de bosc i molta densitat, es pugui haver-hi un incendi i pugui haver-hi una greu afectació.
2: Total, s'han gestionat de forma experimental unes 320 hectàrees i de manera indirecta, a través d'agrupacions de propietaris forestals, s'arriba a unes 2.000 a la demarcació. La intenció és fer-ho extensiu arreu del territori.
1: I detingut a Caldes de Malavella, a la Selva, un noi de 19 anys per estafa en la venda d'entrades d'un concert. Els afectats hi contactaven via WhatsApp i comprava les entrades, però quan s'acostava la data en voler activar les entrades s'adonaven que el contacte ja no existia ni tampoc els seus diners. Després de rebre 8 denúncies per valor de prop de 3.000 euros, els Mossos han pogut identificar el sospitós i detenir-lo.
0: Notícies en xarxa. Serveis informatius d'Antena Caro.
5: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
6: Parlem ara d'activitats que es portaran a terme a Roquetes aquest cap de setmana. Concretament, aquest dissabte, dia 13 de juny, la Societat de Caçadors La Perdir Roquetense realitzarà el tercer concurs de reclam de boca. Per a parlar d'aquesta activitat, tenim aquí als nostres estudis, precisament, al president de la Societat de Caçadors La Perdir Roquetense, l'Àlex Ferrer. Hola, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: I també ens acompanya el seu vicepresident, Marc Casanova. Hola, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia.
6: I també la regidora Sònia Andrade, que és la regidora de Turisme Esports. Hola, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
6: Com diem, aquest dissabte ja es porta a terme la tercera edició d'aquest concurs de reclam de boca. Abans de parlar de les novetats i tot el que ha programat per en aquest dissabte, si haguéssiu de fer una mica de valoració de les anteriors edicions, quin resultat ens donaria?
7: Bueno, vam començar així el primer any, ja en farà tres, una mica com a prova, per fer-lo així, anem a prova de fer un concurs, per fer una activitat així com ens unigués a tots els socis una mica més. I va funcionar molt bé, la veritat que va funcionar tan bé que ara ni mos plantegem fer-lo o no fer-lo, és pensar quines novetats afegim o quins actes de més fem. Ja està bastant consolidat i tenim la intenció d'anar-lo fent tots els anys, perquè hem vist que crea molt de caliu, que mos uneix bastant, donem a conèixer altres facetes de pues, l'activitat que fem dia a dia, i funciona bastant bé. I, bueno, ara parlem de les novetats que en tenim bastantes per enguany.
6: Perquè això del reclam de boca ja hi ha tradició aquí, és difícil de fer. En què consisteix?
7: Sí, la veritat que com aquí és una zona on la caça del tord se dona bastant, doncs el reclam va bastant lligat, i sí que la majoria de socis podríem dir que l'utilitzen, però no tots després s'atreveixen a participar a un concurs, però sí, sí.
6: Marc, en què consisteix? Com se fan aquests xiulits?
8: Home, aquí, comencem al nostre terreno, són més vergonyosos, però un cop saltes al País Valencià allí ho desenvolupen molt bé. I això se tracta d'un xiulet que es fan llautó, te'l fiques a la boca i comences a produir un cant específic, que cada un se pot criar el seu. I d'aquí ve el concurs de reclam vocal.
6: Vosaltres ho domineu, això, o també sou vergonyosos?
8: Som vergonyosos.
7: Fem el que podem.
6: Suposa que també de l'Ajuntament, entitats com la Societat de Caçadors, que, per cert, quants de socis sou?
7: 550, 560 estem... Por ahí. No sé exacte, ara no recordo el número, però sobre esta xifra.
6: Com dia, Sònia és una entitat bastant potent, no? Bastant de socis i molt activa, pel que es veu, també.
9: Sí, la veritat és que fins ara han sigut una de les entitats que tenien més socis. Ha sigut la entitat esportiva amb més socis. Després l'activitat d'ells, la veritat que n'hi ha una part desconeguda, no? Que espero que avui també la faiguin conèixer, no? Tot el que fan. I després ha estat també el concurs, no? Del reclam, que va ser com un inici, no? De fer la festa, una festa també per a que tots els socis, no? Siguin una mica el que no ha dit a l'ells, no? Que tots vinguin i tinguin el seu espai, i, bueno, fan diverses coses, inclús cada any fan més coses. Va ser un orgull per a mi, no? Perquè va ser la primera vegada que estava jo de regidora ja, quan van fer la proposta de fer este concurs de reclam, i la veritat que no l'havia sentit mai, i quan vaig anar, pues, me vaig quedar sorpresa, no? Sobretot, els grans són vergonyosos, no? Aquí al nostre territori, però els petits... Ja vam tindre una exhibició de cant als Premis Esportius d'aquest any. Els petits comencen amb molta força i sense vergonya, que és el fonamental, i espero que siguis que quen així. Molt agraïda per a tot el que fan i, bueno, a donar-los ànims i suport, com sempre.
6: Així sí, venim a aquest dissabte. A quina hora i a on hem de fer cap?
7: És al casal de la Raval de Cristo i començarem a les 6 de la tarda en el concurs, i després anirem ja fent totes les activitats per acabar en el sopar i la festeta en DJ.
6: Però si us sembla, anem a desgranar els actes que podrà veure la gent aquest dissabte al casal de la Ravaleta.
8: Primer que res, començarem en el concurs. Penso que comencem a les 5:30, les inscripcions.
6: Moltes?
8: Doncs de moment, com no diem que se puguin apuntar. Tal com anirem venint, anirem apuntant i veurem la quantitat de participants que tenim. Més o menys tenim un compteig dels que poden arribar a vindre entre 15 o 20 participants, suposo que estiguin segurs.
6: Participants del territori, de fora?
8: De territori i de fora. De fora ja m'on vindran 9 de segurs, del País Valencià, que m'ho dit que pujaran, i dos nenes pujaran també per concursar, i a veure si els petits de per aquí el terreno s'animen i poden vindre. I després acte seguit ja començarà dins per a no reclam vocal i fora, pels petits dels socis o dels roquetencs que vulguem vindre, farem activitat juntament amb el petit príncep, i a part ficarem una colxoneta per quan s'acabi l'activitat i anirem fent durant la tarda.
6: Perquè aquest concurs de reclams dius que ve bastanta gent de fora, això és que els premis són importants?
8: Sí, tot va començar, el que dies abans, una festa per iniciar, allò per espentejar, perquè portàvem molts anys sense fer res a la ciutat, i vam dir, fem el concurs, i vam començar fent uns bons premis i en molts de col·laboradors, i vam dir, doncs, continuarem així, que això és el que porta, allò, dona més imatge. I a poc hem anat veient que ha vingut més gent de fora, puguem dir, els premis valen la pena, i ja et dic, no, la garantia dels premis no baixaran, sinó pas que augmentaran. I ja veure com se dona tot.
6: Suposa que, clar, els col·laboradors són importants, no?, al muntar un esdeveniment com aquest.
7: Sí, sempre hi ha molta feina quan muntes alguna activitat així, i tota col·laboració, tota ajuda, tothom que us ajuda en el que pot, s'agraeix bastant, perquè requereix bastanta feina.
6: Què és el que més agrada de tots els actes que heu preparat per aquesta festa, per aquest concurs?
8: Bueno, lo que més agrada és que no és el concurs.
6: El concurs en si.
8: El concurs, perquè el que et dic, al Senar és tan vergonyós veure la gent com... Perquè ja et dic, venen gent molt bona a tocar. I a part de que veus, aprens el que aquí no veiem. I pareix que no, als que ens agrada això, disfrutem.
9: Bé, als que agrada i als que no, perquè
8: que no.
9: Jo no l'havia vist mai, i la veritat que els dos anys que he anat m'ha encantat, perquè a més si tanques els ulls és que estàs sentint, no?, el pardalet, estàs sentint. No veus la persona que ho està tocant, és molt curiós, molt curiós. Jo faria vindre la gent, i que, si no vol participar, per lo menos que vingués com a curiositat a veure-ho, sí.
6: Dieu que als més petits és els que més els agrada. Això podem dir que és el perfil de la societat, els més petits, o quin perfil de gent és?
8: El perfil de gent... ara està més del 55 per amunt. Desgraciadament, que ja som menys joves que estem a la societat. Inclús me penso que dels que estem a la Junta tots som joves, menys dos o tres veteranos, però això sembla menys. La joventut que ve vol menys caçar, però bueno, nosaltres tenim que aconseguir que cada dia això torni a donar un passet davant i canvia.
6: Perquè a banda de caçar, també podem dir que la Societat de Caçadors La Perdiz Roquetense se'n cuida de l'ecosistema, de l'entorn, és a dir, que a banda de caçar, també, per exemple, poseu aigua per als animals. Quins són aquestes tasques que feu des de la societat?
7: Sí, les tasques de manteniment del medi podem dir que funcionen durant tot l'any i van doncs, des de posar durant l'estiu i els mesos més secs anar rellenant les basses que tenim construïdes pel cotó d'aigua, que això a l'estiu és continu, perquè si omplim al començament de setmana, al final ja s'estan secant, s'ha d'omplir contínuament. I llavors el que també fem és sembrar camps perduts per a facilitar una mica d'aliment doncs, a les perdius que repoblem i als animals que durant els mesos d'estiu és una mica complicat trobar res. Llavors també anem ajudant els agricultors quan tenen algun tipus de dany als seus cultius, doncs, en el que ens requereixen, a cadascú li fem un tipus d'actuació per al que ens demana, i fem tasques de manteniment del vedat doncs, durant tot l'any, els 365 dies.
6: És a dir, que teniu bona relació amb els pagesos. Quines són les actuacions que us solen demanar?
7: Sí, la relació és molt bona i tenim molta comunicació i, doncs, bueno, ens diuen doncs, que ens comuniquen que a determinada zona de la seva finca tenen doncs, danys de conill o de porc senglar i llavors nosaltres i mirem a veure quin tipus d'actuació podem fer per la finca doncs, on està situada o quin tipus de dany té i col·laborem en el que ens demanen.
6: Sí. El porc senglar està creant molts de mals de caps aquí al nostre terreny.
8: Home, enguany la temporada ha anat molt bé de jabalí i ja veure, esperem que durant l'estiu se mantinisqui un poquet, però bueno, tot i així els animals baixen a la fresca perquè per dalt hi ha molta seca i ens tocarà actuar segurament.
6: I en definitiva, el balanç de la temporada quin seria? Com ha anat?
7: Bueno, a nivell de jabalí ha sigut una temporada rècord, han fet més batudes que mai, estem parlant de 22 o 23 batudes i s'han fet bastants de jabalins i bueno, més que res esperen això per ajudar a reduir els danys als conreus, a les carreteres, pues, tot el que anem fent aquest tipus d'actuació.
6: Comentaves que teniu cura de l'ecosistema, del medi ambient, reomplint aquestes bases d'aigua, sembrant camps que estan abandonats, sí. Això vol dir despeses, no? Tot això ho sufragueu des de la societat?
8: Sí, unes grans despeses, que pareix que no, però se'n van, a l'estiu se'n va, perquè tal com dia, a l'estiu, com més calor fa, més ràpid se'n va l'aigua, i més animals veuen també, perquè no veuen només jabalins i perdius, veuen tot tipus d'animals cinegètics, des de ratolins fins a les àguiles, per això que fem una acció per tota la fauna, no només pels animals que caçem. I per que no, perquè més calor, més aigua veuen, més tenim que més participen a tots en omplir bases, i per que no, però ha augmentat el gasoll, ha augmentat tot, i això que veia és borda més, però bueno, de cap... Tirem avant.
7: Les despeses són altes, sí. Les despeses.
6: Sònia, una entitat que té cura del nostre territori, no? Del nostre
9: sí, municipi. Sí, nosaltres ja ho fiquem en valor això i hem tingut alguna reunió i en properes ja es mirarà tot el que poguéssim ajudar i col·laborar, doncs bueno, ja se farà, no? Se tirarà endavant, perquè bueno, jo el que us he dit és que aquesta proposta hi ha molta gent que no coneix tot el que fan, no? Que no és només anar a caçar, és també que moltes vegades hi ha hagut crítiques, no? Dels caçadors i després som els primers que truquem i diem que tinc un animalet que no és del territori o hauria d'estar dalt al port i està per aquí bambant i està fent mal o està cruzant la carretera. Som els primers que els truquem i que van i solucionen el problema, no? Dins de tots els medis que tenen i sempre actuant en coneixement i en causa i solucionen el problema, i sí que hem d'estar agraïts, no? I després pues, això s'ha de veure.
6: Abans comentàvem el tema del perfil dels socis de la Societat de Caçadors La Perdiz Roquetense. Parlàveu que no hi ha gaire gent jove, però de fet gent jove que ha estat premiada als Premis Esportius de la ciutat de Roquetes, no?
9: Sí, clar, l'anterior edició, no esta última, sinó l'anterior edició la Cinta va ser, no?, la premiada com a esportista de l'any a la ciutat de Roquetes, no?, una noia en tir, no? Sobretot un esport que és molt minoritari, sobretot en dones, és poc femení minoritari, i vam demostrar una vegada més que és una entitat que té potencial, no? Que a més fica uns valors molt importants, no? Dins del grup femení, dins de tot. Però això m'ha fet gràcia que vinguessin dos noies, no? Has dit? A fer el del concurs del reclam.
8: Justament, si no falla, pujant dos xiquetes. I espero que per aquí, a veure si...
9: N'hi ha aquí de xiquetes que ho fan?
8: N'hi ha, però... Tenen un festival de ball i me penso que no les podrem veure, però bueno,
9: Val, no ho dic perquè hora. Veus, això també motivarà una miqueta, sí. Doncs que també veguen que no és un esport que està, ara ha sigut una mica més masculinitzat, no? I sí. Que això també s'ha d'enfocar d'una altra manera i crec que és important, no? Pues sí. Irà un watch for less.
6: Si que heu de fer una mica de promoció de la vostra entitat, alguna persona que ens estigui escoltant i estigui pensant en fer-se soci de l'entitat, de quina manera els explicaríeu en arguments del que fa la societat per a que s'apuntessin?
7: Bueno, al final la societat té un paper, jo crec que molt important en la conservació d'este medi que estem comentant tot el rato, perquè al final pot parecer contradictori, però perquè hi hagi vida al camp és necessari que es facin accions com aquestes que diem d'anar posant aigua, anar sembrant, perquè com Marc dia és tot una cadena, no només veuen els conills o les perdius, sinó que els animals que s'alimenten de conills pues, se beneficien que hi hagi conills al camp, i per a que tot estigui en vida o en moviment és necessari aquest tipus d'accions. Llavors les persones que estan així dubtant, doncs que s'animen, que s'apunten a societat, que convencirem millor, i el relleu és el que més complicat tenim últimament. El número de socis de l'entitat està prou estable, però la previsió en els pròxims anys potser sí que és més de davallada, perquè el relleu és el que està una mica més complicat ara.
6: És a dir, Marc, que necessitem socis a l'entitat? Com podem tindre més socis?
8: Us fan falta valents i en ganes, crec. Tal com deia Sònia, el problema de que tenim els caçadors és que no ensenyem el que fem. Durant l'any n'hem fet molta cara de feina, no és només caçar. La temporada és molt curta i quan s'acaba la temporada ve molta feina detrás, que això no ho sap ningú també. I un dels problemes és això, que no hem demostrat el que fem durant l'any. I potser és el que tenim que començar a aprendre, a ensenyar el que anem fent, que anem per bon camí des de societat i federació i Generalitat, que d'aquí per acabar espero que poguéssim arribar a les escoles i ensenyar més que menys el que es fa al camp, no és el que es fa.
6: Perquè quins requisits hauria de tindre una persona per a fer-se soci?
8: Per a fer-se soci, més que res, a ser el poble, cada societat, com diguéssim, és del seu municipi, i aquí té que estar empadronat al poble o tindre una finca de més de 18 jornals. I en això es podria fer automàticament soci.
6: Ha de tindre ja un arma o...?
8: No cal, només tindre llicència d'armes ja pot fer l'acció de caçar, perquè anar en un gos i un gallato ja és l'acció de caçar.
6: En definitiva, hem conegut més com funciona aquesta entitat, la Societat de Caçadors La Perdiz en Roquetense. A mi m'agradaria, per acabar, que cada un dels nostres convidats avui aquí en aquesta taula fessin la seva invitació personal per a que aquest dissabte s'apropiguin al Casal La Ravaleta a veure aquest concurs de reclam de boca i totes les activitats que hi haurà al voltant. A veure, com a vicepresident, Marc, què ens diries?
8: Jo que diria, pues, tot aquell soci, que n'hi ha molt de socis que no han fet un pas endavant, allò que diuen, anem a veure què és esta festa, que vinguen, i si tenen nets o tinguen qualsevol nen, que vingui, que també hi haurà activitat per ells, mentre, per exemple, el iaio o el fill estigui mirant el concurs del tor, els nens poden entrar i sortir perquè no es faci molt pesat, i passar un bon rato, i després sopar, farem musclada, fideuades, tenim carn de caça que cuinarà el responsable del jabalí, Jordi, i et dic, és un passet més per conèixer-nos i passar un bon dia.
6: Àlex, tu què ens diries?
7: Sí, qui estigui dubtós de vindre o no vindre, que s'anime, que és una cosa curiosa de veure, i a més si després tenim una degustació de carn de caça, sempre és una bona oportunitat per a passar-ho bé.
6: I Sònia, com a regidora de Turisme i Esports?
9: Bé, jo diria que és una part, no?, per a poder conèixer-los, no?, demanar informació del que fan, del que estàvem parlant ara, de totes les activitats que fan, tant si ets soci com si no, un acompanyant d'un soci, no?, que vinguen. A més, se menja molt bé, estan amb molt bona gent, xalaran molt, i a més, pues, poden passar un bon dia en família, no?, que és de lo que es tracta.
6: Doncs ja sabeu, aquest dissabte per la tarda, a partir de les 6, tenim aquesta tercera edició del concurs de reclam de boca i diferents activitats en aquesta festa del caçador que ha preparat la Societat de Caçadors La Perdiz Roquetense. I ens ho ha explicat el seu president, l'Àlex Ferrer, el seu vicepresident, el Marc Casanova, i també ens ha acompanyat la regidora de Turisme i Esports de Roquetes, Sònia Andrade. A tots tres, moltes gràcies per haver vingut i que vagi molt bé aquesta festa per aquest dissabte.
7: Gràcies. Moltes gràcies.
0: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
6: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
10: Bon dia. Dimecres de temps una mica variable en el cas de les Terres de l'Ebre, sobretot pel que fa al vent, ja que ha tornat a entrar una mica el vent de dalt, però durant aquesta tarda i aquesta vesprada tornarem a tenir un vent més de xaloc. Aquest vent de dalt que anirà fent neteja dels núvols que encara romanen a molts indrets, però s'han d'anar obrint moltes clarianes. Al llarg d'aquest matí, d'aquest migdia, el sol serà molt més present. Alguns núvols quedaran enganxats cap al massís del port. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda arribarà a caure algun ruixadet ja a la banda de Castelló, cap a l'Alt Maestrat, sobretot, algun remet, però d'una forma molt local. A la resta de contrades de l'Ebre, en aquest cas, no esperem que hi plogui, i sí que tinguem aquest vent més de sud al llarg d'aquesta tarda i vespre, com dèiem, un canvi de vents que també portarà alguns núvols més baixos al delta, poc importants. La temperatura suau, càlida, però de moment no pas amb una calor molt intensa. Costarà passar dels 30 graus a molts indrets. En vista el dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent, la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
11: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

One.